0: Ràdio Pego. Estem amb tu.
1: I un altre amic de pell, de cor, de cap, de pubis. Santi Careta!

De la Barcelona no es pot cantar, perquè és privada, perquè és privada. De la Barcelona no es pot cantar, perquè és privada.

Pedralbes, que te...

0: de res, de res, de res, de res, de res, de res, de res, de res, de res, de res.
1: Desallotgem la precarietat, desocupem l'especulació i a la mierda tot este orden de tristesa!
2: Radio Pego. Sense punt.

Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació.

adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't Apego.

Ràdio Pego, t'acompanyem allà on vagis.

0: Radio Pego. 107.8 NFM.
1: Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna turn me on, turn on your stereo. Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.

Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego 107.8 en FM. Come on.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might.

0: cançons lentes, les que tu dius.
1: Like you. Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
3: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't fit, impulsa't i activa't fit, activa't sènior i impulsa't i activa't en moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
4: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
5: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
6: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
7: Delirio.
5: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
7: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

dia, què tal? Com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu mel de categoria. Benvingudes, benvinguts un dia més a la vostra sintonia. Esteu escoltant Ràdio Pego, 107.8 NFM, qui us parla, Carolina Ferrer. Com sempre, encantadíssima d'estar amb tots vosaltres i compartir aquestes primeres horetes de Ones d'Estiu. Dimecres 26 d'agost de 2026, ara mateix les 8:07 minuts del matí. I nosaltres, com sabeu, anem a proposar-vos unes hores amb bona música, amb informació i amb moltes coses que faran, com sempre dic, que el matí passe volant. Però avui anem a començar la nostra selecció musical, com sabeu, recordant, que això és el que fem sempre. Però just ahir va faltar Dolly Parton, la veu que va portar el country al món amb 80 anys. La cantant, compositora, actriu, productora, escriptora, filàntropa, empresària dels Estats Units, com sabeu, està considerada com una de les millors cantants de la música country, una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. Ens ha deixat cançons icòniques, un ampli llegat que recordarem sempre, i al final això és el que ens queda, la seva música. Amb ella anem a començar i anem a recordar-la amb una de les seues cançons més conegudes. Des del seu àlbum homònim Jolene, esta mateixa cançó va sonar en 1973. I a moda de xicotet homenatge, així la tenim, la gran Dolly Parton. Descansa en pau.

Ahí la teníem, Dolly Parton, Jolene. Seguim recordant cançons d'esta dècada i així tenim a una altra veu important, Demis Roussos, Forever and Ever.

I és moment de saber el resultat del cupó diari de l'11. Ahir, el número premiat va ser el 41.242. 4, 1, 2, 4, 2. 41.242. Sèrie 25. 0, 2, 5.

Més clàssics dels 70. Gary Glitter, Rock and Roll, part 2. Iggy Pop, el següent convidat, des de l'àlbum Lust for Life del 77, The Passenger.

Last for Life, l'àlbum grandíssim treball de Iggy Pop, i Miguel Ríos fent la versió d'un clàssic en això 70 rock de la càrcel.

0: el temps.
1: Anem a saber de seguida quin és l'horatge que tindrem avui els propers dies. Avui ens espera un dia tranquil amb algun que altre núvol alt de matí. Ja de cara a la vespre de nit el cel estaria ras, el vent bufant de xaloc de força 2-3, la temperatura mínima d'avui serà d'uns 24 graus i la màxima estarà al voltant dels 34 graus. Demà tenim una situació prou semblant, núvols alts pel matí, cel ras de cara a la vesprada, el vent bufarà de ponent, el que farà que les temperatures pugen, sobretot la màxima. La mínima serà de 24 graus, la màxima podria arribar als 36 graus. Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Ring My Bell sonava a finals de la dècada. Anita Ward, ahí la tenim. I per tancar esta hora, i també la dècada dels 70, escoltem tot un clàssic de Chic anomenat Le Freak.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
2: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
3: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana.
4: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
5: Cuando me dice que pare.
6: O que quiere irse a casa.
7: Cuando no dice nada.
8: Pero veo que se agobia.
6: Todos sabemos lo que significa no.
7: ¿No?
8: Si no entiendes un no,
6: eres un potencial agresor sexual.
7: No es no.
8: Respeta los límites, ¿sí o sí?
7: Gobierno de España.
2: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ya pueden pasar por el Servei Municipal Agrari de Pego

0: en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes: Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clementsun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pegó. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pegó, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pegó. La piscina coberta municipal de Pegó proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pegó.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: On és d'estiu?
4: En la sensació.

Així de ben començat l'horeta, segona horeta d'Ones d'estiu, amb la dècada dels 80 i Alice Cooper com a protagonista. He's back des de l'àlbum Constrictor. Ell és Billy Joel. We didn't start the fire.

Escoltàvem a Blondie, The Tide is High, sonava en el 81 i un any abans, a principis de la dècada, Could You Be Loved, Bob Marley.

Century amb Lover Why, que sonava en el 85. Amb més ritme, escoltem a Boys Town Gang. Número 1 en l'any 82, Can't Take My Eyes Off You.

El famós Walk of Life de Dire Straits sonava en el 85 i en eixe mateix any ens quedem per escoltar un altre tema important de la dècada de la mà de Duran Duran, The Wild Boys.

Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En ones d'estiu. En la 107.1.

Formava part d'esta cançó de la banda sonora de la famosíssima pel·lícula Dirty Dancing, Eric Garment, Hungry Eyes. I acabem els 80 amb Eraser.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
3: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
1: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc, un duet de saxo i piano, és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
2: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Refrescat. On és d'estiu?
5: En la sensació.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsat i activat a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
2: A l'estiu, a Pego es viu. La música tanca esta nova edició de la campanya A l'estiu, a Pego es viu. Xaloc. Un duet de saxo i piano és l'encarregat de donar la nota per canviar de cicle. La cita és divendres 4 de setembre a partir de les 20:30 hores a la plaça de l'Ajuntament, sota l'atenta mirada del campanar i la refrescant presència de la font. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't fit, impulsa't i activa't fit, activa't sènior i impulsa't i activa't en moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Refrescat. On és d'estiu?
5: En la sensació.

0: Salut.
1: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego.

0: Radio Pego.
1: Visca l'estiu.
0: Visca l'estiu.

està podrit. Implosiona per moments. Fora Planys. Construïm un nou món. És possible. Ho hem de fer. Donem solucions. Tu lluita. Lluita. Tens por, però tu lluita. Arriba un dia que canvies i ho superes. Pots deixar-te portar per l'algoritme, però el destí té una porteta just al costat de l'atzar.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

Estàs escoltant Ràdio Pego, la millor música de ara i de sempre. T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego.
3: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.

Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM. Let me talk to you. Let me talk to you.

radiopego, www.radiopego.com.

0: radiopego@pego.org, el correu de la ràdio. Escoltes Radio Pego.
1: Radio Pego, 107.8 de la FM.
2: Radio Pego, 107.8 FM.
3: Radio Pego, dona seva veu. Radio Pego.

És a cada moment quan tens l'oportunitat de no contribuir i fer un pas al costat. És a cada moment i el temps se t'està acabant.

T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653-867-383. Sufro una ola
1: de calor, de calor. A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.